0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247
Francis Sawia Nyankopɔn hyira. Your message, mami, say hina no nini sa. Wabasua, share the link. Share the link, let someone be blessed. Yeah, you know, yeah, share radio and money. Jamesi say, there is none like him. There is none like him.